Sento un buit a dintre, l'omplirem records quan vegi que no hi ets. Però això poc importa, el que a mi em preocupa és que tu estiguis bé. Trencaré el silenci amb una oració.